0: no compatibilizar siquiera sus explicaciones, fallaron con estrépito, y quien debía coordinarlos por vez primera no tocó arrebato.
1: 7:20 de la mañana, 6:20 en Canarias.
2: Al hacer, hoy por hoy, amb Jordi Rivera.
3: Hola, bon dia. Són les 7:20 del matí. Recuperem ja el nostre horari habitual de cada any. Comencem aquí aquest repàs informatiu. Ho fem, com sempre, amb el temps, que avui mos la treca Noelia García. Bon dia.
4: Bon dia. Avui dijous a la illa de Menorca baixen les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 26 graus a Maó i 27 a Ciutadella. Avui no s'esperen precipitacions i serà un dia de sol amb cel poc ennuvolat. Continua bufant amb intensitat moderada el vent de tramuntana, fortes ventades que podran superar els 60 km per hora i onades de 4 metres d'alçada. És una informació d'AEMET.
5: Aísla tu hogar del frío, el calor y el ruido con EIMA Menorca. Somos especialistas en reformas y montaje de puertas y ventanas de PVC y aluminio. Ganarás en confort, diseño y ahorro energético con la máxima calidad en Menorca. Pide tu presupuesto en eimamenorca.com. EIMA, dale una nueva vida a tu casa.
6: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'Anxoroi. Abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadanxoroi.com.
7: ¿Sabías que los productos de IKEA combinan buen diseño, funcionalidad y calidad para el día a día? Y ahora muchos de ellos cuestan menos. Descúbrelos en islas.ikea.es y en la app IKEA Inspire. En IKEA hemos bajado el precio, no la calidad.
3: El temporal que aquest dimecres va afectar Menorca i la resta de l'arxipèlag va deixar fins a les 6 de cap vespre d'ahir un total de 6 incidents a la nostra illa. El Centre de Coordinació d'Emergències 1-2 va registrar 154 incidents relacionats amb la meteorologia adversa, la major part dels quals es van concentrar a Mallorca amb un total de 132. A Menorca, Mos, el municipi que va acumular més actuacions amb 3 incidents. Es Castell en va registrar 2 i Ciutadella 1. El fet més greu es va produir a Felanitx, on una dona de 67 anys va morir ofegada després de caure al carrer durant la tromba d'aigua i quedar atrapada davant d'un vehicle. Els altres incidents van ser provocats per inundacions i caiguda d'arbres. En concret, el balanç autonòmic recull 41 avisos per arbres caiguts sobre la calçada i 14 més per caigudes d'arbres en d'altres espais. També es van comptabilitzar 28 inundacions d'edificis o establiments i 10 inundacions de la via pública. A més, els serveis d'emergències van intervenir en 12 incidències relacionades amb interrupcions de serveis bàsics, 10 per despreniments d'elements urbans i 8 per obstacles o líquids a la calçada. El balanç inclou també 5 situacions de risc de despreniment, 2 avisos per risc d'inundació d'edificis i 2 caigudes de roques. Per avui dijous, la situació es normalitza i ja només romandrà activa una alerta groga per mala mar. Més per Menorca, posa en dubte que la limitació d'entrada de vehicles a la nostra illa estigui en funcionament el proper estiu i acusa el PP de fer accions dilatòries per enganar els residents. L'acusació la feia el portaveu econacionalista Josep Castells al primer ple del Parlament d'aquest període de sessions celebrat ahir dimecres. Segons el seu pare, la votació al ple del Consell de fa uns dies va ser només teatre, ja que era un tràmit que no calia perquè tot s'ha de votar al Parlament. Josep Castells.
8: S'està enganyant altra vegada el poble de Menorca fent un teatre amb aquesta modificació de llei, que per cert no és necessària, que passi pel Consell de Menorca, que arribi aquí al Parlament, tot per anar gastant temps i intentar arribar al proper estiu i que no hi hagi limitació de cotxes a Menorca. I nosaltres estem aquí per denunciar precisament aquestes maniobres dilatòries.
3: La presidenta del govern, Marga Prudens, li responia que totes les modificacions de la llei

0: Ara, a l'Oi Poroi Menorca de Música, ho fem per atracar-nos fins a les fosques de Lítica, que tanquen aquest dijous el seu festival, el seu sisè festival d'estiu. Ho fan amb música d'arrel tradicional, amb música menorquina, amb la música de Figues d'un altre paner. Doncs avui tenim aquí en directe a l'Oi Poroi Menorca a un dels seus membres, en Joan Carles Villalonga. Joan, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Bueno, tancau un festival que és emblemàtic i que us du a un escenari que suposo que impressiona, no?, en certa manera.
1: Sí, li tenim moltes ganes, eh? L'escenari el coneixem, per altres vegades que hem anat, però en la formació aquesta no, i crec que és una idea, és un luxe que Menorca compti amb aquest escenari, amb aquest festival de fosques de Lítica, i per nosaltres també és un luxe poder-hi tocar allà. I sí, impressiona, però jo amb aquesta sensació d'il·lusió de tocar allà i fora molt bé.
0: Vosaltres que duis en l'actualitat una revisió també de lo que és el cançoner menorquí per projectar-lo cap al futur, no? Per poder-lo posar en valor avui en dia i que segueix qui sent actual, no?
1: Sí, que saps idea. Nosaltres, de fet, vam començar el grup amb la idea que feia estona que no mos dedicàvem en el folk, amb Nanabel, sa germana, amb qui vam començar el grup i que veníem de tota la història de Subaida en el seu moment. I vam agafar repte un poc amb l'opció de... Bueno, hem passat uns quants anys, per tant, hem de donar-li una altra volta a la que ja li havíem donat en Subaida en el seu moment i fer un altre plantejament diferent, musicalment, sobretot tenim molt ganes de donar força a les veus, perquè això sí que era molt important per nosaltres, i també de fer una revisió de la tradició, no només en clau musical, sinó també en clau literària, de lletres, és a dir, demanar-me la tradició que mos interpel·la, no? Que diu, mos agrada allò que diu, quins són els elements que hi ha que tal vegada amb els quals no mos sentim del tot còmodes, i per això ho revisam.
0: Clar, hi ha cançons que seguim cantant, però que també tenen unes lletres que avui en dia potser no, evidentment no cantaríem, no escriuríem, no?
1: No les escriuríem, i jo crec que també està bé, tampoc no ens hem de sentir culpables de cantar una cançó com a la plaça hi ha ballades, que és un part d'en aquesta nena la capa matant. Exacte. perquè se li ha rebotat, senzillament, que mostra aquesta idea de poder patern damunt una fia, senzillament perquè no vol anar a ballar, te mataré. Llavors, aquest tipus de elements, érem que, tot i que això forma part de la cultura, de la folclore, i que, bueno, que els acantem, és el coneixement de la tradició, també era necessari fer-hi una revisió i demanar a les mateixes cançons que passen amb aquesta realitat i com us agradaria. I això és un poc la feina que vam fer. Estem parlant d'estereotips de gènere, que representa l'estereotip masculí, el paper de les dones, i aquí tenim unes quantes cançons, però bé, no és l'únic tema, també tractem d'història, tractant de dignitat, tractant fins i tot de la relació que Menorca i el territori té amb el turisme. També alguna cançó en fa menció.
0: Revisau part d'aquest cançoner menorquí, d'arrel tradicional, però també, de fet, teniu una Marta Elka, no? una cantant violinista mallorquina. També revisau part d'aquest cançoner mallorquí on hi ha lligams, segur, no?
1: Sí, molt de lligams. De fet, el fet d'incorporar a Marta, ja la coneixien de feia estona, i havia col·laborat amb nosaltres anteriorment, bueno, m'ho ha permès endinsar un poquet, però abans de la seva incorporació, quan escarbes la música tradicional menorquina, veus que hi ha molts de lligams. És a dir, les cançons mai són menorquines i prou, sempre hi ha lligams amb territoris desvoltants i de més en fora, a vegades trobes relacions molt curioses, algunes melodies que tenen reminiscències àrabs o sefardites, alguna melodia, quan recerques resulta que existeixen altres bandes, melodies similars i temàtiques similars, però clar, com més a prop, els territoris de parla catalana tenen un vincle innegable, i en Mallorca encara més, perquè és molt proper, i romansos que coneixem aquí, allà també es canta, tot i que amb una altra melodia, i són molt similars, no? I, bueno, indagar un poc amb aquesta proximitat mos era molt interessant.
0: Feia referència abans en el poder i el protagonisme que tenen ses veus en el vostre projecte, no? perquè sou tres veus principals i és molt mal de fer trobar un grup que tingui tres cantants, sí. No? Hi ha un cantant, un bateria i una o dues guitarres, no? Però,
1: i després alguns que fan coros.
0: Però no tres cantants principals.
1: Clar, tres cantants principals directes, més Narabel, que també fa moltíssims de coros i en alguna cançó també és de veu principal, per tant, són pràcticament quatre de veus, i és perquè teníem molt clar que era una aposta del grup. Sa polifonia i el fet que això també mos vincula a allò que és la tradició de Menorca que el tenim tan sentida. Ara que han passat les festes de Gràcia, som maonesos que som uns quants, sabem que com d'important és en sa festa mateix que sa gent surti en els carrers, que agafi sa guitarra, que canti. Són màgics aquests moments i a més sa gent canta coral a ple pit i són coros absolutament brutals, no? De forma improvisada. Sí. I aquest esperit trobaven que s'havia de reflectir en les cançons.
0: Estàs també envoltats de músics de primeríssim nivell. N'hem recordat tots els noms dels membres, no? De Figues, una altra manera, Anna Martel, que com ja n'havien dit, amb veu i violí, també Nauba Vialonga, sabeu, tu mateix, Joan, veu i guitarró, també Nanabel, la teva germana, guitarra i veu també, i després tenim dos músics més, un és en Manel Álvarez, baixista, i en Juan Flores, són dos estrelles, no?
1: Diguéssim, són dos incorporacions de nivell,
0: de molt de nivell. Estrelles ho sou tots, però bueno, aquí tenim dos músics també molt reputats.
1: Amb en Manel mos va unir sa trajectòria d'una forma relativament casual, perquè en Manel ha fet molts anys tocant amb sa Barcelona Jazz Orquestra, en Rei Gelato, Ignasi Terrassa, i sobretot vinculat bastant en el món de jazz, i va venir a parar a Menorca per diferents motius i viu aquí de llavors ençà i continua fent gires internacionals, però a ell al final anar a Londres li és igual partir des de Menorca, des de Barcelona. De fet, a vegades ho diu, amb moltes gires internacionals qui ho té més fàcil per volar som jo, no?
0: Ah, sí?
1: Sí, sí, és curiós, sí. És curiós. I... però clar, viu aquí de forma ininterrompuda i llavors la seva aportació a l'hora d'harmonitzar, a l'hora de compondre i de fer els arranjaments de les cançons ha estat valuosíssima. I saltes el cas d'en Juan Flores, sí. Un músic que ve sobretot del món del flamenc, alguns se'n recordaran de Ojos de Brujo, sí. O tindran en ment autors com Antonio Orozco, ell ha estat percussionista sempre al costat d'aquests autors, va començar el primer grup que he comentat i bueno, consideràvem que incorporar algú que, tot i que és de segon llinatge Pons, no té cap relació amb Menorca, incorporar algú que fes una mirada externa, no? I s'empapés d'aquesta música menorquina, però vist des de fora, no? Des de Barcelona estant, i hem fet sempre flamenc i coses que s'hi semblen. I la seva aportació és de qualitat.
0: En aquest concert de Lírica veniu, a més, acompanyats. Afegiu un element més, un element nou, en el vostre concert, que és la dansa, precisament, d'un grup que es diu Radicela, que precisament ve a fer en la dansa el que feix vosaltres en la música, que revisa un poc aquesta arrel tradicional.
1: Sí, jo els vaig conèixer perquè a la Fira Mediterrània, que és un poc la fira de referència del món de la cultura popular a tots els països catalans, que vehicula tant dansa com música, tenen un obrador, que és una espècie d'espai de creació, diguem, i aquest grup es va formar en aquest obrador de la fira i la seva intenció era un poc això que has comentat, no? El que fèiem nosaltres en la música, fer-ho ells també en la dansa, agafar danses tradicionals dels diferents territoris, jotes de les Balears i de Tortosa, que també en ballen, danses de Manresa, balls de bastons, un ball de gitanes, tot aquells balls tradicionals els feien seus, els fan seus d'una forma molt, molt vistosa. Qui vengui podrà comprovar com fan uns balls amb unes coreografies que semblen completament contemporànies i hòstia, molt, molt xules, i estan fent una jota. Vull dir que és una cosa molt guapa i consideràvem que casava de ple en la feina que feien altres.
0: Interessant aquesta proposta de Figues d'un altre paner, junt amb Radicela, aquest concert d'aquest dijous a les 8 de vespre a Lítica, per tancar aquest festival de fosques a Lítica. Nosaltres agraïm molt avui en Joan Carles Vialonga que hagi acudit aquí als estudis de Ràdio Menorca. Joan, moltes gràcies.
1: Molt bé, moltes gràcies. Allà us esperam.
2: Qui te ven, qui et vol comprar, a vegades pot ser trist, viure a vista d'un milagre.
3: Ha llegado el momento de renovar tu hogar. En Neima liquidamos nuestro stock. Sofás, colchones, canapés, butacas y muebles con descuentos de hasta el 70%. ¿Sí? ¿Has oído bien? ¡Hasta el 70%! Últimas unidades hasta agotar existencias, con entrega inmediata, transporte y montaje gratis y financiación hasta 18 meses sin intereses. Neima, en Alaior. Tu hogar, el mejor lugar del mundo.
4: Aquest dissabte 12 de setembre, de 4 a 8 del capvespre, vine a Vinibeca Nou a Swing with Gaza Menorca, una jornada solidària amb Palestina, amb música, dansa, tallers infantils, cometes, exposició, síndria solidària i una acció col·lectiva al mar, compartint la mateixa mar. Entrem-hi plegats per unir les dues ribes de la Mediterrània. T'hi esperam.
5: Hoy por hoy. La informació com mai l'havies escoltada.
6: La música continua sent un dels grans elements i esdeveniments que ens fan gaudir d'aquest estiu, ja cap a la tardor, que vivim a Menorca. I la Capella Davídica de la Catedral de Menorca enceta un programa que arrenca el dijous 17 de setembre i del que en volem fer 5 cèntims avui amb una de les persones que des de l'organització està treballant-hi. Joana Barceló, bon dia.
7: Hola, molt bon dia.
6: La música i els sons que envolten un programa que s'ha, diguem, preocupat de mirar, de cercar, doncs, grans moments perquè el públic pugui gaudir. Deia jo, arrenca aquest dijous, 17 de setembre, i ho fa amb l'organista Bielmoy.
7: Sí, bueno, bàsicament el festival d'orgue que començàvem, que enguany també han retardat un poc més, començàvem al setembre durarà fins 8 d'octubre, un poc també, bueno, aprofitant que no fa tanta calor, que també és un bon moment d'allargament de temporada, de que tenim encara molt de visitants aquí i que visitants... I també, evidentment, tota la gent dels nostres pobles puguin seguir gaudint de música. I aquest és un festival un poc especial. Jo crec que molt important perquè el protagonista absolut et sorga, no? Et s'instrument, i d'una manera especial encara més, sorga barroc del Secós. És un orgue declarat bé d'interès cultural com a orgue del segle XVIII i per tant, és una oportunitat de sentir un instrument que molts, com el Mozart, va qualificar com el rei dels instruments. No només perquè també és molt gran, sinó alhora també per la seva gran riquesa en sons, no? I per tant, la veritat és que és una experiència preciosa poder gaudir de sons de catorga, i enguany han triat un programa amb 4 organistes, acompanyats 2 concerts de veu, que també és un poc aquest referent del cant coral de la Capella Davídica, i amb arrels, no? Amb arrels de Menorca i de la nostra comunitat. Per tant, creiem que seran 4 concerts verdaderament excepcionals per gaudir de sons d'un instrument que és patrimoni cultural viu, no?, del nostre poble, i que, per tant, valia la pena posar-ho en valor.
6: Ens anem a sentir uns sons que, com dèiem, són de gran riquesa per la complexitat pròpiament del que és l'òrgan, que, a més, després, i com bé comentava, s'acaba de farcir en un parell d'ocasions dins del programa, el dimarts 22 de setembre i el dilluns 28 de setembre, amb la soprano Sofia Pauli i, després, respectivament, amb Lluís Sintes, que participa amb l'organista Nadal Roig Serralta, na Sofia, i amb l'organista Tomé Olives, en Lluís Sintes, el que posa més encara riquesa, si cal, damunt el que és el tema de la música de l'òrgan.
7: Exacte. Sí, seran dos concerts, seran dos concerts preciosos. Jo crec que seran tots 4, perquè ells, evidentment, tenen aquest punt especial, no? A més, també en Lluís i en Tomé són dues persones molt estimades a Menorca, no? I que estan preparant un programa molt polit, incloent algunes peces, no?, molt lligades a la nostra illa. Per tant, podran gaudir, sí. Jo crec que podran gaudir de quatre concerts molt polits.
6: El dijous 8 d'octubre serà Joan Seguim a Arcadel, que com a organista tancarà el festival, complint aquesta premissa, no?, que estem reient també del virtuosisme d'intèrprets d'aquí de Menorca.
7: Sí, de persones arrelades a Menorca, tant en Biel Moll, que també prové de família menorquina, son pare era menorquí, és menorquí, i també en Tomé, en Lluís Cintes i en Joan. En Nadal és un organista jove també de Mallorca, en aquest cas. Tots quatre, la veritat, gent molt jove, molt talentosa, amb molt de reconeixement, tant internacional, en Nadal Roig té molt de reconeixements internacionals, i també tant en Joan Seguí com en Biel Moll, que Biel Moll està a Alemanya, en Joan està a Barcelona, però també ha guanyat quantitat de premis, no? Vull dir que, per tant, són quatre organistes molt reconeguts, amb seguint joves, amb unes trajectòries de reconeixements importantíssimes. I, per tant, creiem que trauran totes aquestes grans possibilitats que ens dona un instrument com es sorga dels sacors.
6: Si ja coneixen el que és un concert d'òrgan, no tindrem que dir molta cosa perquè sabrem que ho poden apreciar, però si no, deixi'ns un poc en dubte per la sorpresa. La primera de les oportunitats està encara ben a prop, però per aquest motiu no hem de badar. Hauríem de mirar de comprar les entrades. Com ho fem?
7: Sí, bàsicament, les entrades abans varen comprar la taquilla en el Museu Diocesà, en el carrer dels Seminaris, l'antic convent dels Agustins, que és allà on hi ha els socors, i després obrim taquilla una hora abans de cada concert, però estiguin convençuts que trobarà el lloc.
6: Doncs avui hem xerrat de la música, de l'òrgan, d'aquest absolut protagonista, que és aquest orgue barroc dels socors i del programa, que ben bé prest s'ha encetat perquè ho puguem gaudir des de l'organització Joan a Barcelona. Gràcies per haver-nos acompanyat avui i molt bon dia.
7: Moltes gràcies i molt bon dia a tothom.
3: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el mango extra granel a 2,69 euros kilo, el chuletón de ternera balear al corte a 18,75 euros kilo, el salmón de 1 a 3 kilos a 9,50 euros kilo y el hojaldre con crema bandeja de 3 unidades a 1,25 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
8: IHM contrata Dirección de Obras, fundada en 2004. Nos dedicamos a la construcción. Trabajamos de forma rápida y eficaz para conseguir los mejores resultados. Nuestra labor se centra en la obra civil, la edificación, instalaciones y servicios. Nuestra solidez y profesionalidad nos permite trabajar para los principales organismos de la administración pública y para empresas privadas de referencia. IHM contrata Dirección de Obras.
9: ¿Y a ti cómo te gusta dormir? En Beds te asesoramos sobre tu descanso. Descubre ahora nuestras rebajas con descuentos de hasta el 60%. Beds, el descanso de verdad.
8: Búscanos en beds.es.
10: Descubre Cape Now en Hotel Meliá Cala Galdana. Cocina mediterránea con los mejores productos locales, selección de vinos y coctelería de autor. Y a unos pocos pasos, sobre la arena, te espera Beach House by Cape Now. Cócteles refrescantes, tapas irresistibles y platos frescos frente a una de las mejores playas de Menorca. Reservas al 682-310444. Cape Now y Beach House by Cape Now. Dos espacios, la misma esencia junto al mar.
11: dissabte 12 de setembre, sa darrera i partim. Vine al Parc dels Quarters de Santiago i gaudeix d'una gran festa per a tothom. A partir de les 6, gegants, pinyeta pinyol, sorteig d'un cap de setmana a Mallorca per a dues persones i a les 8 i mitja, Joana Pons i ses guitarres. A les 10 de la nit, l'Orquestra Huracán. Durant la festa, torrada, hamburgueses, pinxitos, megatruita, ensaïmada gegant. Aquest dissabte 12 de setembre, sa darrera i partim al Parc del Quarter de Santiago. Organitza Associació de Veïns Avinguda Menorca. Col·labora Ràdio Menorca, Cadena Ser.
6: 12 i 46 minuts.
12: Hoy por hoy, la crònica de l'actualitat.
6: Repassem l'actualitat de Menorca d'aquest dijous 10 de setembre amb Edu Zendán. Bon dia.
0: Bon dia, Lluís.
13: Hoy por hoy, Cadena Ser.
6: La rutina torna avui a moltes cases de Menorca. 12.286 fiets i fietes i adolescents menorquins han iniciat aquest dijous el curs escolar 2026-2027.
0: La xifra és lleugerament inferior a la del curs anterior, quan hi havia un total de 273 alumnes més, tot i que la delegada territorial d'Educació de Menorca, Alexandra Marquès, lleva importància a aquest descens dels alumnes.
14: Bueno, aquesta dada tampoc no és molt significativa. El curs passat van començar el curs en 12.559, i ara el començava en 12.286. Vull dir, el que mos diu sobretot és que la natalitat havia baixat durant uns anys i són els grups aquests que estan pujant, que són més reduïts. Però tampoc no és una dada molt significativa.
0: Pel que fa als docents, n'hi ha un total de 1.392. Totes les places han estat adjudicades, llevat d'una que s'espera cobrir en breu, tot i que, tot i això, la data d'avui d'incorporació de molts mestres també indica l'inici d'algunes baixes temporals per diferents motius també que s'espera que es puguin solventar. Algunes d'aquestes baixes les comenta també Alexandra Marquès.
14: Sobretot mitges jornades de centre de la mà, de DOIs, de cuina i pastisseria, serveis de restauració. És a dir, són cosetes així, la majoria és a dir, són substitucions, inclús són algunes d'una setmana, de dues, fins al mes de Nadal, places per cobrir tot el curs, només n'hi hauria una en el cap de llevant, vull dir que és d'FP, i després també hi hauria una plaça que seria també de serveis de restauració, que és una mitja jornada.
0: En matèria d'infraestructures, la gran novetat d'aquest inici de curs és la posada en marxa del nou centre integrat de formació professional a Ciutadella. Així mateix, el pla d'infraestructures educatives manté en execució diversos projectes de gran abast a l'illa, com el nou col·legi d'Esmercadal, que es preveu que entri en funcionament durant el primer trimestre del curs, la reforma del poliesportiu Maria Àngels Cardona o la licitació de l'ampliació del gimnàs del Joan Ramis de Maó. Durant les obres de millora, l'illa comptarà de manera provisional amb 7 aules modulars instal·lades.
6: El temporal que aquest dimecres va afectar Menorca i la resta de l'arxipèlag va deixar fins a les 6 des que vespre d'ahir un total de 6 incidents a la nostra illa.
0: 7 finalment van ser els incidents que es van enregistrar. El Centre Coordinador d'Emergències 1-2 va registrar 154 incidents relacionats amb la meteorologia adversa, la major part d'ells a Mallorca, 132 a Menorca. Maó és el municipi que va acumular més actuacions amb 3 incidents. També n'hi va haver 2 a Castell, una Ciutadella i un altre a Mercadal. El fet més greu es va produir a Falanitx, on una dona de 67 anys va morir ofegada després de caure al carrer durant la tromba d'aigua i quedar atrapada davall un vehicle. Altres incidents van ser provocats per inundacions o caiguda d'arbres. En concret, el balanç autonòmic recollia i que vespre 41 avisos per caigudes d'arbres sobre la calçada, 14 més per caigudes d'arbres en altres espais. També es van comptabilitzar 28 inundacions a edificis o establiments i 10 inundacions a la via pública. A més, els serveis d'emergències van intervenir en 12 incidències relacionades amb interrupcions de serveis bàsics, 10 per despreniments d'elements urbans o 8 per obstacles o líquids a la calçada. Per aquest dijous la situació, ja ho hem vist, s'està normalitzant i ja només romandrà activa una alerta groga per mala mar.
6: L'activitat constructiva a Menorca manté una evolució positiva durant el primer semestre d'aquest any, tot i que marcada de manera significativa per l'efecte de les legalitzacions extraordinàries d'edificacions.
0: Segons les dades de l'Observatori de l'Edificació del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears, a Menorca es van visar un total de 824 obres fins al mes de juny. Si s'inclouen aquests expedients, però de regularització extraordinària, la xifra real de projectes se situa en només 668. Aquest impacte és especialment acusat en l'habitatge unifamiliar dels 216 habitatges d'aquest tipus visats a l'illa, pràcticament la meitat, un total de 103, corresponen a legalitzacions. Pel que fa a la creació global del nou habitatge, Menorca va sumar 467 unitats en els primers 6 mesos de l'any, de les quals 251 corresponen a habitatges plurifamiliars lliures. En termes econòmics, el pressupost total visat a l'illa va aconseguir els 143 milions d'euros, abastant una superfície de 169.000 metres quadrats. El president del Col·legi d'Arquitectes de Menorca, Llorenç Seguí, també destaca
15: provocar l'increment dels habitatges de protecció oficial.
16: S'han fet projectes per construir 159 habitatges de protecció oficial a Menorca. Aquí hi ha un augment moltíssim significatiu. Passem de 12 habitatges que es van projectar a l'any 2025 a 159 en el darrer any.
15: Des del Col·legi d'Arquitectes recorden que, tot i el dinamisme del sector, la manca d'habitatge assequible i protegit continua sent el principal repte del mercat residencial.
6: Hi ha més informació. Te sentim, Edu, a partir de les 2:15 a l'hora 14 a Menorca.
15: Reprenem una altra vegada a l'hora 14 a Menorca.
6: També, ja sabeu, a radiomenorca.com.
17: Vuelven los días del dragón a Menorca. Prepárate para rugir de emoción al volante de tu nuevo Omoda o Yaecu, con descuentos de hasta 15.950 euros y empezando a pagar en 2027. Del 11 al 26 de septiembre, disfruta de esta oportunidad en Carreras Center, en el polígono de Moho. Días del dragón de Omoda y Yaecu. Ven a Carreras Center y despierta al dragón.
6: Aquest dematí es notaven els nervis, les il·lusions, el que implica una tornada de nou a les aules, i això ho hem vist a totes les escoles de la nostra illa. Avui volem ratllar-ne de com 12.286 fillets i filletes i adolescents de Menorca inicien avui el curs escolar 2026-2027 a Menorca, i per aquest motiu ratllem amb la directora territorial d'Educació, Alexandra Marquès. Bon dia.
18: Hola, molt bon dia.
6: Bueno, el primer és demanar un poc com s'està desenvolupant la jornada.
18: Bueno, de moment en total normalitat.
6: Quan reiem concretament d'aquests moments d'inici, és un poc no només que els fillets se vagin a escola, no? És un poc que posem una puntada, un fil a la cua i encetem un poc de nou les rutines, d'altra banda tan importants de les nostres vides en general, no?
18: Sí, exactament. Vull dir, és el moment en què acaba l'estiu i tornem, el que seria altra vegada, a tota la normalitat, no? Tant en el dia a dia d'escola com després en les activitats extraescolars que fan fillets i adults.
6: Nosaltres, que sempre intentem interpretar les dades o les xifres, nosaltres reiem de 12.286 perquè fa referència a l'alumnat de Menorca, és un poc menys que l'any anterior. Què ens diuen en general les xifres respecte al tema de l'assistència dels escolars a les aules?
18: Bueno, la dada tampoc no és molt significativa. El curs passat van començar el curs en 12.559 i ara el començaven 12.286. Vull dir, el que ens diu sobretot és que la natalitat havia baixat durant uns anys i són els grups aquests que estan pujant, que són més reduïts. Però tampoc no és una dada molt significativa.
6: Altra qüestió que sempre prenem interès és veure si tot està a punt perquè comenci el curs de manera normal, com comentàvem. I és cert que ja entenc de vegades algunes coses que s'han d'acabar de quadrar. A nivell de tema d'obres o no acabades, o que hi hagi qüestions pendents com equips de feina, docents, per acabar de quadrar, diguem, dins un poc l'organigrama, està també tot, diguem, bon i a punt? Hi ha algunes coses que potser a darrera hora encara s'estan ajustant a la realitat?
18: Bueno, en relació a les places que m'estàs comentant, la veritat és que començàvem el curs amb tot el que serien els claustres coberts, vull dir, les substitucions que hi ha, bueno, les coses que hi ha a cobrir ara són temes puntuals que han anat sorgint arrel de s'incorporació dels professorat al mes de setembre. Quan s'incorporen els professorat, bueno, hi ha gent que demana una reducció de jornada, mitja jornada, unes baixes, vull dir, que van sorgint, i aquestes són les que s'estan cobrint ara. A nivell de conselleria tenim dos tràmits que es fan de manera setmanal, un seria el tràmit ordinari, que es fa divendres, on la gent que està apuntada a llistes, no?, agafa una plaça, segons els punts que té i els mèrits, no? I després hi ha el tràmit urgent, que és cada dimarts, que seria per aquelles places que no s'han cobert en el tràmit ordinari, que surten en el tràmit urgent. Ara el tràmit urgent aquest que està enxerrant ha acabat avui matí per la gent apuntatxa, i al llarg del dia o demà sabrem quines vacants realment no han quedat cobertes. Quines places sortien en aquest tràmit urgent, per exemple? Són coses molt específiques. Tenim, sobretot, mitja jornades de centre de la mà, de DOIs, de cuina i pastisseria, serveis de restauració... És a dir, són cosetes així, la majoria són substitucions, inclús són algunes d'una setmana, de dues, fins al mes de Nadal, val? Així...
14: places per cobrir tot el curs, només n'hi hauria una en Escat de Llevant, vull dir que és d'FP, i després també hi hauria una plaça, no ho tenim per aquí apuntat, que seria també de serveis de restauració, que és una mitja jornada, i una altra que era de Antoni Joan, és una setmana, la substitució que tenim. Vale, bé, en general serien aquesta. Vull dir que podem estar contents que l'inici de curs comencen les plantilles molt ben dotades i les coses que van sorgint són el normal ara en aquesta època.
6: Ah, alguna de les coses també diferents o significatives respecte a l'any anterior és que Menorca incorpora el Centre Integrat de Formació Professional de Ciutadella, també una qüestió que respon un poc a com evoluciona, no, l'educació.
14: Exactament, sí, posarem en funcionament el Centre Integrat d'FP de Ciutadella, de Cuina i Hostaleria, si està fent feina durant tots els cursos passats. Tenim un equip directiu nou que, bueno, la veritat és que el seu projecte és molt enriquidor i ho estan agafant amb moltes ganes i il·lusió, i ara estem fent feina a marxes forçades per tal que el dia 21, que és el dia que comencen les classes d'FP, es puguin començar tots allà.
6: Quines altres qüestions tenen, diguem, un poc també dins el calendari per anar... Perquè, evidentment, hi ha moltes qüestions, s'entén, que van demandant atenció o reformes. Menorca, quines altres qüestions tenen, diguem, pendent de feina dins aquest sentit?
14: Bueno, a part de Centre Integrat de FP, tenim l'escola de Mercadal, la Fontassa, que al llarg d'aquest trimestre també s'acabaran les obres i després farem el trasllada del que seria l'escola de Montetora de Mercadal a la Fontassa. Després tenim en marxa el Maria Àngels Cardona, el pavelló, que ara s'ha fet un recàlcul de l'estructura, val? I seguim amb les obres, no estan aturades, senzillament s'ha hagut de fer aquest càlcul. Després tenim que Joan Ramis i Ramis, que és l'únic qui és a nivell de Menorca, que no té un gimnàs, ara s'està redactant el projecte d'un gimnàs per aquest institut. Tenim també el nou conservatori, que també està en redacció, i tenim el CEPA Joan Mirimer, que també està en redacció.
6: Qüestions que van avançant. Ja veus que aquest curs ho tenim bon i a punt. Bueno, de fet, ja està en marxa. I en aquest punt de sortida, nosaltres sempre també interessant-nos en saber com es desenvolupa. Moltes vegades, i ja per acabar, reiem un poc el model en el qual...

0: un fillet prodigi.
1: Sí, el 12 de setembre a Netflix estrena la pel·lícula Wolfgang. És una producció espanyola amb actors com Miqui Esparvé, una menorquina com Àngels Gunyalons, Nausica Bonin, amb Berto Romero, i la història va d'un nen autista que és un prodigi, com bé has dit, agafa i se li mou la mare i ha d'anar a viure amb son pare. Què passa? Doncs que el pare és un actor una miqueta desendreçat i el noi, doncs, precisament pel ser de l'aspecte autista, necessita un ordre molt fixa per poder desenvolupar tot el seu potencial, no? A més, el pare es troba just en aquell moment en què té la gran oportunitat de la seva vida perquè té un paper que li ofereixen, que és la repera. Però el fill el que vol fer és estudiar música, perquè és un virtuós del piano, i vol anar a una escola de París on havia estudiat sa mare. A partir d'aquí, doncs, clar, un haurà d'aprendre a ser pare i el fill haurà d'adaptar-se a una nova realitat. Una interessant pel·lícula espanyola.
0: Doncs així hem fet el repassó. Jordi, gràcies i fins la setmana que ve.
2: Aquest dissabte 12 de setembre, de 4 a 8 del capvespre, vine a Vinibeca Nou a Swing with Gaza Menorca, una jornada solidària amb Palestina, amb música, dansa,